0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dimarts, 18 d'agost, concert amb Lucía Rey Quarteto, Parc Can Cirera Prim, 22 hores, preu entrada 15 euros. Les entrades es poden comprar pel web www.tickettip.com. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
1: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: Ajuntament d'Alcudi.
3: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassà ja són aquí. Dies i nits de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant als concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo. Rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol, un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: El matinal, de lunes a viernes, de 11 a 14 horas en Radio Balear, con Jacobo Heredia Vidal. Dinámico, saludable, cercano, creativo, extraordinario, interesante, entretenido, divertido, didáctico. Hostelería, turismo, enología, gastronomía, deportes, cultura, formación. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros en el WhatsApp 689-87-6880 o por correo electrónico a redaccion@radiobalear.com. El matinal. Síguenos en www.radiobalear.es/directo.
1: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
2: I en aquest temps d'informació de l'Ajuntament de Palma, avui ens acompanya en Xavi Bonet, que és regidor de Turisme, Cultura, Esports i Coordinació Municipal de l'Ajuntament de Palma. Xerrem del dispositiu especial preparat amb motiu de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. I per això ja el tenim amb nosaltres. Xavi, molt bon dia, benvingut.
3: Molt bon dia a tothom.
2: Palma es prepara per viure una jornada que has qualificat d'absolutament excepcional. Com afronta l'Ajuntament aquest repte?
3: Pues afrontam aquest repte amb moltes ganes, amb molta il·lusió, perquè ens enfrontam a un dels dies històrics. Fa 100 anys que no se produeix un fenomen d'aquestes característiques i hem tingut la sort de que Palma i Mallorca és un dels puestos on se veurà millor de tot el món. I això, per l'administració pública, és un goig, però la realitat també és que és una responsabilitat que tenim per fer que tothom pugui gaudir d'aquest dia amb total tranquil·litat i amb total seguretat. I és per això per lo que hem preparat un dispositiu sense precedents en aquesta ciutat, perquè el nostre objectiu és aquest, que la gent pugui disfrutar de l'eclipsi i no hi hagi cap notícia més enllà de que l'eclipsi s'ha vist perfectament i tothom l'hagi pogut disfrutar.
2: Mm. S'espera una gran concentració de persones a la platja de Palma. Quins són els principals objectius dels dispositius especials que s'ha organitzat?
3: Sí, com vostè ha dit, a Platja de Palma esperam que hi hagi moltíssima gent. Estem xerrant que hi hagi entre 50 i 70 mil persones aproximadament a la Platja de Palma i nosaltres tenim un objectiu i l'objectiu és que tenim tres infraestructures que són crítiques a la ciutat de Palma. Són els dos hospitals, tant són les places com són Jatxa i l'aeroport de Palma, que són infraestructures que no se poden detenir ni un minut. Uh-huh. Imagineu-se vostè que una persona tingui una indisposició o tingui un atac en el cor i no pogués arribar a qualsevol dels hospitals perquè hi hagués un col·lapse. O que una persona vulgui anar a agafar un avió i no el pugui agafar perquè no arribi temps. Si és una no passaria molt, però si són 2.000 o 3.000 persones les que no poguessin arribar a agafar l'avió un 12 d'agost a Palma, pues tindríem un problema important. I per aquest motiu hem hagut d'organitzar un dispositiu important, un dispositiu que durà per allà des d'una sèrie de restriccions d'entrada a la platja de Palma, però el nostre objectiu és aquest, és que no hi hagi un col·lapse a la ciutat de Palma i després que, com li deia, tothom pugui disfrutar amb total tranquil·litat d'un fenomen com és aquest, com és el de l'eclipsi.
2: Mm-hmm. El pla inclou restriccions de trànsit, com dèiem, reforç del transport públic i corredors d'emergència. Com serà aquest dispositiu?
3: Aquest dispositiu és un dispositiu que du aparellades, des quan l'idea, una sèrie de restriccions, però ben igual que quan hi ha una marató a la ciutat uh-huh. o quan hi ha una carrera popular, que també hi ha una sèrie de restriccions. En aquest sentit, el que se fa és tancar els accessos a la platja de Palma per totes aquelles persones que no siguin residents a la platja de Palma o siguin treballadors que facin feina a la platja de Palma o siguin persones que tinguin reserva a la platja de Palma. Per poder accedir-hi, com s'haurà de fer? S'haurà de fer en transport públic, que se fa un reforç important de línies de CMT que arribaran directes a la platja de Palma i arribaran, a més, per un corredor de seguretat, uh-huh. que, per tant, no haurà gens de tràfic i serà molt còmode anar des del centre fins a la platja de Palma. El dispositiu Colisda té restriccions i a partir de les 12 del migdia ja no se podrà accedir a la platja de Palma i s'haurà d'anar fins a la darrera rotonda, que s'ha de s'espilarí, per poder fer entrada cap a la platja de Palma.
2: Uh-huh. Quin missatge faria arribar als ciutadans i als visitants perquè la jornada es desenvolupi amb total normalitat?
3: Pues lo que demanem a tots els ciutadans és, primer, que si volen anar a la platja de Palma, veritat, hi haurà molta gent a la platja i el que hem d'intentar és que hi hagi civisme total per part de totes les persones que estan allà. I, per tant, el que estem demanant és que ningú dugui vidres damunt de la platja, ningú posi altaveus, ningú faci barbacoes, ningú faci fogueres, ningú faci res que pugui molestar a les persones que tinguin al seu voltant, perquè amb una concentració tan important de gent, tot i que hi hagi un dispositiu molt important, hem d'intentar que tot transcorregui en total tranquil·litat. I, per tant, demanem això, corresponsabilitat.

0: capacitat i civisme i que puguin disfrutar d'un dia tan preciós i tan històric com és aquest eclipsi.
1: Regidor, aquest operatiu és fruit de la coordinació entre diferents administracions i cossos de seguretat. Quina importància té aquest treball conjunt en una situació com aquesta?
0: És l'única manera de poder arribar a bon port és amb una col·laboració total, com s'ha caguda entre l'Ajuntament de Palma, el Servei de Seguretat de Bombers, de Policia Local, en la resta d'administracions, ja sigui amb el Consell de Mallorca, amb el Govern de les Illes Balears i amb la Delegació de Govern perquè posin a disposició tant Policia Nacional com Policia de Guàrdia Civil. És vital aquesta col·laboració per afrontar un repte tan important com aquest. I els dispositius, la realitat és que no tenen cap ànim de ser rellevants. El dispositiu és un èxit quan l'endemà no s'aixerra d'aquest dispositiu i aquest és el nostre objectiu.
1: Uh-huh. Des de la regidoria de turisme, una cita com aquesta també representa una oportunitat per projectar l'imatge de Palma. Com es pot combinar l'atracció de visitants amb la garantia de seguretat i la qualitat de vida dels residents?
0: Bé, això és una data que estava marcada en el calendari des de fa molts anys i, per tant, totes les persones que tenen un interès especial amb un fenomen com és aquest Consell Eclipsi van agafar molt de temps les seves reserves per poder disfrutar d'aquest dia. Com li deia, tenim la sort de ser un dels punts on se veu millor de tot el món. Uh-huh. I, per tant, mos posa en el mapa, mos posa en el foco i tothom és conscient de que Palma és preciós, Mallorca és una meravella i, a més, tenim la sort de poder gaudir d'aquest dia. Per tant, s'ha de combinar i s'ha de combinar amb una total responsabilitat i total també corresponsabilitat per part de totes aquestes persones que mos visiten, perquè conviuran aquest dia també amb tots els residents i han d'aconseguir una total tranquil·litat entre tothom.
1: Hem conegut detalls d'aquest dispositiu especial preparat amb motiu de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Hem xerrat amb el regidor Xavi Bonet, en el qual, Xavi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per compartir amb nosaltres tots aquests detalls i estarem pendents de com es desenvolupa aquesta jornada tan especial a Palma. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies sí. A vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-ho contar.
1: Gràcies a tu i fins una altra. Que vagi molt bé.
0: Vagi bé.
2: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
3: Escuches Radio Balear.
4: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-24-12. 603-62-24-12.
1: La 40a Fira de Son Macià se celebrarà el divendres 14 d'agost a partir de les 19 hores. Aquesta fira nocturna tradicional inclou una exposició d'animals, llocs de venda de productes artesanals i gastronomia local. Els actes principals tindran lloc al carrer Major, al carrer del Puig de l'Anar i a la plaça de l'Església. Cercavila popular a les 19:30 hores en la desfilada dels gegantons de Son Macià, els gegants de Manacor i la colla de xeramies i fabioleres. Ball de Bot a les 21 hores, actuació de música i ball popular amb els grups Jai de Sa Barranqueta i Guitarró Esqueixat. Ajuntament de Manacor.
4: Ràdio Balear. Ràdio Balear, sa nostra música.

0: Continuem amb la sintonia de Ràdio Balear i ara volem xerrar un poquet de lo que es mou per al municipi de Sóller. Per això ens han posat en contacte amb en Tiago Aguiló. Ell és de seny i sentit, el partit, com ja saben, que es troba a la oposició a l'Ajuntament. I encara que estiguem en ple mes d'agost, hi ha temes interessants, importants i, bueno, i que també preocupen a la ciutadania. Tià, molt bon dia.
1: Molt bon dia, estimats. Efectivament, encara que sigui mes d'agost, succeeixen coses, que diuen.
0: La temperatura no només es calenta en el que meteorològicament, climatològicament és, sinó que també en el que succeeix en el municipi. Però clar, tu, abans d'entrar dins aquests temes, hauràs trobat un canvi de temperatura molt important després de passar uns dies diguem, no sé si passant fred, però sí un poquet de fresca, no? Un poc de frescor.
1: Totalment, passant fred. He tingut la sort de poder estar pels països nòrdics.
0: Sí.
1: He estat per Dinamarca, per Copenhague, la capital, per Noruega, i, bueno, tota la part dels fiordos, i la veritat és que quina fresca també és bona que hem tingut allà, que de fet, vam anar fins i tot a un bar que se diu Nice Bar,
0: sí.
1: Un bar tot fet de gel, I la veritat és que molt curiós tot. I bueno, en el final, jo crec que els mallorquins, en l'estiu, el que cercam és això, cercar destinacions turístiques on precisament tinguem més fresqueta que no sé què tenim aquí. Ja sigui a nivell nacional, tota la banda nord de Galícia, d'Astúries i tal, com sí. Ja la part també és internacional o més europeu de la banda nord. Sí, sí. Mm. Aquests viatges, jo crec que la millor manera de poder-se culturitzar és sortint de viatge. És quan realment aprens moltes coses i veus com funcionen en altres països i prens nota de tot el que tenim per millorar.
0: Mm. I a més també t'haurà servit per desconnectar durant uns dies de tot l'actualitat, tot el que està succeint, no?
1: Sí, la veritat és que, a veure, desconnectant, però com moltes sabeu, pues sempre antigament era més senzill desconnectar-se,
0: sí.
1: Però avui en dia, pues, a través de tot el que són els inputs digitals, a nivell de xarxes, a nivell de notícies, encara que estiguis a l'altra punta del món,
0: t'arriben les notícies, clar.
1: Exactament, exactament el que està passant en el teu poble, en el teu municipi, i intentes estar un poc al dia. A veure que, sense abusar, de no voler-se contaminar massa, però la veritat és que és ben normal. A més, nosaltres com a regidors, encara que estiguem a l'oposició, pues, tenim la responsabilitat d'estar un poquet al tanto de les coses que passen, faltaria més. Això va dins el càrrec, que diuen.
0: Doncs anem a xerrar precisament del que està passant a Sóller. El passat dissabte va haver-hi una manifestació contra la massificació turística. Bé, se l'ha denominada de diferents maneres, com sé que va succeir a Palma. Però clar, tu vols fer també una referència a unes manifestacions que ha fet la regidora de turisme, no?, de l'Ajuntament de Sóller. Què ha passat? Què ha dit?
1: Clar, a veure, jo crec que aquesta reivindicació que s'ha fet aquest dissabte passat, que jo no hi era perquè encara no havia tornat de viatge, però companys meus sí que hi van anar a ser. Jo crec que ha hagut tanta informació, tanta opinió, tanta reflexió, i que cadascú ha dit la seva, que s'ha com arribat a desvirtuar un poquet de què anava aquesta manifestació. Jo té molt clar, i jo crec que la majoria de gent que estigui un poc informada també ho té clar, que aquesta manifestació no va en contra del turisme. Només faltaria. Jo crec que al final aquesta manifestació el que ha anat és en contra de l'accés de tot. L'accés de turisme, l'accés de cotxes de lloguer, l'accés de tipus de vacació, de tot inclòs i de l'alcohol, per dir-ho així,
0: sí.
1: Etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que al final pues, les manifestacions estan molt bé, i a més crec que és un dret que s'ha d'utilitzar. I el que passa és que jo crec que l'Ajuntament tampoc no va ajudar molt i va crear una certa ambient de crispació de lo lent i de desastres que haurien. És cert que no va ser l'Ajuntament de Sóller que va prohibir que les terrasses obliguessin o va obligar que es desmantellessin les terrasses, sí, sinó que va ser la delegació del govern. Mm-hmm. Però sí que és veritat que també l'Ajuntament no ha estat molt encertat en moltes coses. Mm-hmm. Quan dic que no ha estat encertat en moltes coses, és primera, que l'Ajuntament, jo crec que si... que si realment ells pensen, com tots els mallorquins, que això és el problema que hi ha, sí, però no hauria estat de més que hagués hagut la representació de l'equip de govern, fins i tot de la regidora de turisme, que no va compareixer en cap moment per la manifestació ni va fer cap tipus de comentari. Uh-huh. Sí que l'ha fet, al cap d'un dies, dient que tot molt bé, que la manifestació era ben legítima, que ells en tenien els problemes, tal i qual. Però mentre deia això, va córrer un fet vergonyós, i que nosaltres com a oposició demanem explicacions, que és que es manifest se va llegir a l'atri de l'Ajuntament, sí, de Solla.
0: Així és.
1: L'atri de l'Ajuntament de Solla té habilitat bastantes tomes de corrent, quan hi ha pregons, quan hi ha festes, etcètera, etcètera.
0: Sí.
1: I justament d'aquest dia, l'Ajuntament de Solla, o més ben dit, l'equip de govern, no va voler donar corrent en els manifestants, o en aquest cas en els organitzadors, que eren els joves de Solla, el moviment jove, no els va deixar enxufar, o no els va anar corrent, més ben dit, per poder utilitzar l'equip de megafonia que duen, que també el van demanar a l'Ajuntament i no li van deixar ni els micros. És a dir, van tenir que tirar un allargador de més de quasi 100 metres per anar a un comerç que li donés corrent per poder fer aquest manifest. Això, Jacobo, és de jutjat a guàrdia. El que no pot ser de cap manera és que un ajuntament, o en aquest cas una regidora de turisme, surti fent unes declaracions de que entén la manifestació, que ho poden, que faran tot el que puguin, etc etc, i que després, el dia de la manifestació, els hi neguin algo tan bàsic com pugui ser un endoll, un enxufe, que dèiem en barbarisme, per poder utilitzar la megafonia. És del tot ridícul, i de fet nosaltres com a oposició demanarem explicacions de per què no se li va anar corrent. Ha hagut excuses de mal pagador, que nosaltres, de que els funcionaris de la brigada no feien feina dissabte, etc etc. Són excuses perquè dissabte, precisament, és el dia que ha marcat a Solla, a plaça hi ha les marcades de dissabtes, i hi ha una persona encarregada, que és l'esplacent, que és que s'encarrega que tot vagi bé. Aquesta persona que pugui perfectament habilitar aquest enxufes per això. Per tant, s'ha actuat de molt mala fe i crec que això és un greu error.
0: Com a partit s'ha sentit veure-ho estar present en aquesta manifestació, aquesta concentració, no? Segons els mitjans, segons les fonts que hem pogut llegir, se xerren d'una concentració, una manifestació de 1.000 a 2.500 persones. Voltes que veure'l ser allà, que quina va ser la sensació que vàreu tenir?
1: Bueno, la primera sensació que se va tenir, i no només nosaltres, sinó en general, i de fet així s'està manifestant molt tard que tots aquests dies a les xarxes, és poca participació sollerica. És a dir, de la gent de Solla, la veritat és que mirant les imatges i la gent que va estar allà, doncs així ho han comunicat, que evidentment hi havia gent de Solla, però que si parlessin de percentatges, estiguin parlant de percentatges molt baixos. Molta gent de fora.
0: Sí.
1: Número de persones. Molta gent de fora.
0: Sí.

0: se va arribar a ses, en els nivells de gent que pensaven que hauria. I nosaltres creiem que d'això pues, hem degut també un poc a sa por, a la vegada que se va anar imposant a nivell de xarxes, certament que també a nivell d'Ajuntament, i bueno, és una llàstima. Però bé, el més important és que la manifestació va concórrer com estava previst, i sobretot que no va aquest tipus d'incidència el dia de la manifestació.
1: Així
0: és. Els dies anteriors ara en parlarem,
1: sí,
0: però sí que el dia de la manifestació va ser tot molt correcte, i d'això em podem estar molt orgullosos, perquè sabeu que aquestes manifestacions sempre hi ha els quatre... Ara anava lliscat de faves, però no ho diré.
1: Sí, els qui rebenten aquestes manifestacions.
0: Que volen rebentar aquests esdeveniments pues, perquè ho duen mitja sang, i perquè a vegades el que fan és volen mesclar altres coses en el que són manifestacions totalment pacífiques. No? Mm. I per tant, va anar molt bé.
1: Sí, això va ser el dia de la manifestació, però com ja deies també, el dia abans o dies abans hi va haver actes de vandalisme contra establiments, concretament una immobiliària de Solla, també pintades a Cala Deià. Clar, això també, per als qui es manifesten pacíficament, ja els hi fiquen a tots dins el mateix sac, no, tia?
0: Clar, és que és un efecte molt curiós, perquè, a més, pues, se tenen molt de dubtes de qui pot haver fet aquest tipus d'actes, perquè, sí. Clar, també podria ser perfectament que aquests actes s'hagin produït precisament per poder assustar un poquet a la gent de lo greu que... o les conseqüències que podria haver durant aquesta manifestació, etcètera, etcètera. Clar, per això nosaltres ho hem condemnat des de minut 1, tant els atacs a l'immobiliari d'en Tola Ximet, que és un immobiliari molt coneguda a Solla, i bueno, nosaltres això ho hem condemnat sempre, així com totes les pintades que es van fer a la Cala de Deà,
1: sí.
0: en els contenedors, a lo que van ser els carrils bicis, els aparcaments, uh-huh. I sí, vàrem fer uns actes que realment no tenen, jo bueno, consideram, i crec que tothom està d'acord, que no tenen absolutament res que veure amb aquest tipus de reivindicacions que es fan. Però bueno, com he dit abans, sempre hi ha gent que aprofita per desvirtuar aquestes coses.
1: Uh-huh. Anem amb unes altres qüestions. S'ha presentat... el que és una edició de Nit de l'Art, bueno, que du com a nom Art Soller 2026. I clar, des de Saint Sentit, des de la oposició, com que no esteu molt d'acord en la manera que s'ha duit a terme, no, tia?
0: Bueno, nosaltres creiem que és un autèntic fracàs per part de la regidora Antònia Frau de Cultura,
1: uh-huh.
0: que bueno, ha volgut desvirtuar el que hauria de ser una nit de l'art. La nit de l'art, que tots heu pogut conèixer, moltes, i heu pogut gaudir altres indrets,
1: sí.
0: Consisteix en que l'art surti en el carrer,
1: sí.
0: I surti tot l'art en el carrer. I aquest mateix art pot ser des de la Pradina, que pinta quadros a nivell aficionat, i que aquest dia pues, té aquesta oportunitat de poder-ho exposar, fins a gent que són més professionals i que pinten i que se dediquen a això i que també poden exposar les seves peces.
1: Uh-huh.
0: Nit de l'art se trata d'això, de poder mostrar tot tipus d'art en el carrer. La regidora Antònia Frau ho ha volgut enfocar d'una manera molt més elitista i fent una selecció dels artistes que poden exposar i els que no, creant un comitè d'art, etcètera, etcètera.
1: Uh-huh.
0: En definitiva, que en el final de la nit de l'art de Solla hi haurà 15 artistes que es posaran.
1: Sí.
0: És un despropòsit absolut. Ara fa una estona comentava, tot estava comentant, sí. fora del directe, que bueno, que a Serracó, que vosaltres sabeu que és un petit llogaret d'Andratx,
1: sí.
0: A Serracó, que és una de la nit de l'art més important que fan, hi ha enguany 110 artistes que es posaran.
1: Uh-huh.
0: Clar, 110 artistes que podran mostrar el seu art a Serracó, a un llogaret que no crec que tingui 300 habitants.
1: Sí.
0: Per tant, tot un municipi com Solla, de cada 15.000 habitants, a fer una nit de l'art amb 15
1: artistes,
0: amb 15 artistes. Uh-huh. I més, havent deixat en el carrer

0: en els artistes solerits, afro-millors artistes solerits, perquè s'ha de recordar que d'aquests 15 artistes que es posaran a Solla, em pareix que n'hi ha un màxim de 3 que són de Solla, tot el més de fora. Mm-hmm. Per tant, és un autèntic despropòsit i de fet, així ho denunciarem aquesta setmana nosaltres en premsa, perquè creiem que s'han equivocat totalment. Mm-hmm. I crec que ho han volgut fer d'una manera tan elitista que al final s'han oblidat de lo que ha de ser l'essència de l'art. L'art té moltes vertents i per tant, crec que la part elitista s'ha de deixar per les galeries que són els professionals d'aquest gran, dir-ho així. Mm.
1: A més, s'ha fet separada del col·lectiu Joves Artistes de Solla, que, bueno, ja que recordar, no sé si fa ja 2 anys, no?, que hi va haver ja aquell desencontre, no?, entre l'organització i el que és l'Ajuntament de Solla, no, Tià?
0: Sí, bueno, va ser l'any passat. L'any passat, ho van organitzar ells.
1: Sí, sí.
0: I va ser tot un èxit. Mm. I fa 2 anys els joves artistes de l'Associació de Joves Artistes de Solla ho varen muntar ells, i és veritat que va ser un 10, de nit de l'art, un 10. I l'any passat ja va haver un fort desencontre en l'Ajuntament i en el final pues, ha desembocat amb una desvinculació total de la persona de joves artistes de Solla en aquesta edició d'enguany.
1: Sí.
0: I per tant, per aquest motiu nosaltres deim que la regidora s'ha equivocat i a més s'ha equivocat sabent exactament que no ho estava fent bé. I a pesar de tot ha volgut seguir avant amb aquest projecte que l'han hagut de presentar a bombo platillo per veure si li podien donar un poc d'empaque. Però la gent no n'està contenta i a més basta per l'anar un poc presentar els joves artistes i en la gent local de Solla. Mm.
1: I una darrera qüestió, demà és gran dia, 12 d'agost, molta gent a vegada aquesta data no li significa res, però bueno, si no s'han enterat, demà hi haurà l'eclipsi total de sol i a Solla, supos que també es viurà amb molta intensitat i això ha dut conseqüència a restriccions, talls de carreteres, etc, etc, etc. Com se prepara el municipi? Com ho esteu visquent allà, Tià?
0: Serà un dia divertit demà. Serà un dia divertit perquè...
1: Mogut, no? Serà bastant
0: clar,
1: mogut.
0: Clar, però és normal, punyetes, és que un esdeveniment com el de demà, si ho vol i no s'ha nivulat, és ben normal que tothom ho vulgui veure i en vulgui prendre part.
1: Sí que
0: és cert que, bueno, que també per part de les autoritats és totalment normal que s'hagin de prendre mesures per molt de motius. Bàsicament el motiu principal és... bueno, 2 motius que nosaltres considerem que són importants, que és el de seguretat
1: sí.
0: I després el de mobilitat. La mobilitat és un dels punts que la gent no acaba d'entendre. I bueno, clar, heu de pensar que aquest dia de l'eclipsi hi haurà tothom que anirà a zones més de costa, més de tramuntana, mm-hmm. per poder l'eclipsi, i per tant pot ser que parquin de qualsevol manera. Què passa? Que tanta gent, allà sempre hi ha els 4 responsables, que ara he canviat la paraula per no dir el que havia dit abans,
1: sí.
0: Hi ha quasi responsables que o faran un barbacoa, o fumaran, o faran qualsevol desastre. Se podria provocar un incendi en qualsevol moment.
1: Clar.
0: El servei d'emergència han de poder entrar. Vull dir, els camions de bomberos, protecció civil, policies, guàrdia civil, etc. Aquesta gent s'ha de poder moure per fer la seva feina. Per tant, és normal que hi hagi aquest tipus de restriccions. Mm-hmm. Nosaltres el que no acabem de veure molt clar és que ens falta tal vegada d'informació clara o de contundència en el que són les normes o les previsions.
1: Uh-huh.
0: Perquè hi ha alguns lletreros que aquesta setmana han vist que s'han hagut de ratificar que ja estaven posades barreres que no se permetia la gent ni siquiera entrar a peu.
1: Sí.
0: A la zona, concretament, mirau de la Torre Picada.
1: Uh-huh.
0: Sabem que s'ha ratificat i al final sí que la gent podran entrar a peu, el que els vehicles, pues, a banda de les 3 de sobre baixa, ja no podrà entrar ningú, etcètera,
1: sí.
0: etcètera.
1: Mm-hmm.
0: En definitiva, demà serà un dia, pues, serà complicat. Jo crec que serà un dia que haurà nervis, perquè sobretot en el darrer moment, quan la pròpia hora de l'eclipsi la gent encara no hi ha pogut accedir,
1: clar.
0: La gent s'emprenyarà, deixarà el cotxe a qualsevol banda, com tal d'arribar sí o sí, i per tant, la previsió és que demà hi hagi un poquet de trull, però bé, volem pensar que si entra al final és bastant responsable i que anirà bé, perquè, hombre, és que serà un dia espectacular. Nosaltres, els llegits, que tenim la sort que tenim o amics o família o tal, que tenen olivars, i són zones que, bueno, que no entren en el seu propi aparcament i que són zones que les coneixem molt bé perquè són d'utilització constant i per tant, aquí és on nosaltres podrem anar a veure l'eclipsi de sol aquest tan famós. Esperem que no sigui nevulat. Ja veurem.
1: No, la previsió és que estarà completament net el cel, que es podrà contemplar a la perfecció. Així que,
0: ara veurem.
1: Això sí, amb la protecció obligatòria de ser vista, perquè si no, malament.
0: Ho eres homologades, tot el que diu i tot quan toca, evidentment.
1: Doncs, Tiam, que gaudeixis d'aquest aconteixement que es viu poques vegades en sa vida.
0: Sí,
1: i que ho puguis contar després, que ja m'ho també comentaràs quan tornem a xerrar amb tu, si t'assembla bé, d'acord?
0: Sí, jo tenc previst anar un olivar amb poca genteta que som, d'uns amics de la meva dona, una amiga de la meva dona que tenen un oliveret, i farem un pa amb oli, i bueno, veurem l'eclipsi, un pot de melon jamón, que ara hi diu molt de festiu,
1: eh? Molt bé.
0: I aquesta és el pla que hi ha per demà, i per tant jo després vos contaré com ha anat tot això.
1: D'acord. Idò, tia, que vagi tot molt bé. Fins una altra.
0: Vinga, una ferrada a tots, moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
2: Radio Balear.
3: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
4: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.
5: Radio Balear.
1: No hay tiempo para más. Momento ya de poner punto final a este matinal de hoy martes. Ahora a las 2, boletín informativo y actualidad del deporte. Pero ya saben que Radio Balear les sigue acompañando durante toda esta tarde de martes. Nosotros regresamos mañana miércoles. Sí, día importante, sobre todo por ese acontecimiento tan esperado, el eclipse solar. Lo iremos contando también mañana por la mañana aquí en el matinal. Así que tengan una feliz de lo que queda de día, de martes. Así que adiós, hasta mañana.

0: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
3: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.

Quan un dia vaig partir de Menorca a viure fora, no me n'havia donat. Jo encara era molt jove de lo que pots estimar aquests camps i tots els pobles. Si estàs fora d'aquí, és quan tu t'adones compte de la claredat que té tota l'illa de Menorca. La nostra roca no té cap serra ni cap muntanya que protegesqui els camps quan bufa la tramuntana. Però d'exemple tenim el senzill i fort oastre que creix aferrat i tort per costers i per ses faldes.

0: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11 o entra en suzuki.es.
2: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
4: Ajuntament d'Alcudi.
5: 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dimarts, 18 d'agost, concert amb Lucía Rey Cuarteto, Parc Can Cirera Prim, 22 hores, preu entrada 15 euros. Les entrades es poden comprar pel web www.tickettip.com. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
6: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
7: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
8: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.

0: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
1: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: Ajuntament d'Alcudi.
3: La 40a Fira de Som Macià se celebrarà el divendres 14 d'agost a partir de les 19 hores. Aquesta fira nocturna tradicional inclou una exposició d'animals, llocs de venda de productes artesanals i gastronomia local. Els actes principals tindran lloc al carrer Major, al carrer del Puig de l'Anar i a la plaça de l'Església. Cercavila popular a les 19:30 hores, en la desfilada dels gegantons de Som Macià, els gegants de Manacor i la colla de xeramies i fabioleres. Ball de Bot, a les 21 hores, actuació de música i ball popular amb els grups Jai de Sa Barranqueta i Guitarró Esqueixat. Ajuntament de Manacor.
4: Escúchanos en radiobalear.es.